que ja parla, que la muarda estuartemà ja està. Hasta Luciana que passa i passa xalerus, et tenessa, una setmana m'ha fatigassa, m'ha fermassa, no dicessa. In un vicer